0: vergüenza.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
3: 28 graus ara mateix en el centre de la ciutat i Xàtiva. Informació que els facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en el vereda Jaume I de Xàtiva. Què tal? Bon dia. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo día de las pruebas PAU para los alumnos y sus familias y profes, etcétera, etcétera. A este 17º día de vaga y a este, no sé muy bien cuál, día de problemas en la C2. Ahora ya parece un poquito todo más resuelto, pero también ha habido cositas raras esta mañana. No me gusta, de verdad, lo digo honestamente, no me gusta empezar hablando de nosotros, pero es que hay veces que es imprescindible hablar de nosotros, porque teniendo en cuenta la situación en la que estamos, de la huelga del profesorado, de la huelga del sector educativo, con todo lo que nos estamos comiendo, con todo lo que os estamos contando, meterle un poquito de humor a la cosa y encontrarte sorpresas como lo que pasó ayer por la tarde en la ventana de Carles Francino, bueno, especialistas secundarios, son 3 minutos y medio. Pero vamos a empezar riéndonos un poquito también, que yo creo que ya toca.
4: Bueno, ya sabes que uno de los cometidos que tiene Isaías Lafuente, ¿sí?, es el de velar por el, de los muchos que tiene, pero es el de velar por el buen trato de la lengua en esta emisora. Y para ello, pues dispone de una cosa llamada la unidad de vigilancia, donde un montón de chivatos, ¿vale?, le dicen, Isaías, mira lo que ha dicho este. Isaías, ha confundido puño con polla. Isaías, ¿vale? Pero, a ver, no solo se centra estos vigilantes en la lengua, porque son vigilantes con todo y muy perspicaces. Por ejemplo, uno me envió una crónica sobre las manifestaciones de profesores en Valencia, una crónica que hacían los compañeros de la ventana de Xàtiva. Y quiero que escuchéis lo que se oye de fondo. Escuchamos.
5: Xàtiva, 36 minutos, estén ya a punto de cantar esta ventana de Xàtiva y Comarques. Según gran manifestación multitudinaria de Xàtiva.
4: Un oyente nos dice que nos fijemos en el tío que grita al fondo. Hemos aislado un poquito, hemos bajado al compañero la voz y hemos subido el fondo un poco, a ver.
5: Según gran manifestación multitudinaria de Xàtiva. Ajá.
4: Es el que hace cánticos al megáfono.
6: Sí.
4: Vale, lo hemos aislado un poquito más para intentar entenderle. Vamos a ver, escuchamos. El oyente pregunta si alguien entiende lo que está diciendo, porque él asegura que no lo entiende. No sé si vosotros entendéis algo.
6: No,
4: yo no soy capaz de entender lo que está diciendo, pero ojo, porque hemos dado con esta persona que gritaba. Él es un profesor que se está manifestando, él es Eulalio Monada y está ya con nosotros. Eulalio, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
6: Hola.
4: ¿Qué pasa?
6: Buenas Prada.
7: ¿Qué pasa? Buenas Prada. Pregunto, ¿la cadena SER no tiene nada, no tiene otros temas o qué? ¿No teníais ahí nada más que tratar? Lo primero, ¿cómo habéis dado conmigo?
4: Bueno, porque...
7: porque yo no he dado consentimiento, esto es invasión de mi privacidad. Me habéis pinchado el teléfono, me habéis hackeado el email, me habéis... ¿Qué tenéis? ¿Contactitos con...? ¿Con la policía? ¿Marlascas?
4: No ha hecho falta porque lo has colgado todo tú en Instagram. O sea, tú has colgado...
7: Es verdad. Las redes
4: y los boomers, madre mía. Qué mal.
7: Bueno, ¿qué queréis? ¿Qué pasa?
4: A ver si nos puedes aclarar qué dices en esos cánticos.
7: Es que no me acuerdo, ¿no? O sea, por... cosas típicas de Manis.
4: Cosas típicas de Manis. Me aventuraría a decir que incluso te estás como burlando, o sea, estás haciendo el bobo, básicamente.
7: ¿Qué falta de respeto es esa? Francino, controla tus perros. ¿Cómo que el bobo?
4: No, pero falta de respeto la tuya, perdona, que vas a una manifestación y tarareas. O sea, que has llevado que es el tarareo a las manifestaciones,
7: no,
4: Eulalio.
7: No, es que no es verdad.
4: No, sí que es verdad. Pues dime qué dices aquí, ¿qué dices? A ver.
7: ¡Basta ya! ¡Administración! ¡Libertad! compañero, va.
0: Libertad. No, me, te lo estás inventando, no estás diciendo nada. Confiesa, no, coño. No,
7: está bien.
0: ¿Sí o no?
7: No digo nada.
3: Así volia arribar. Sens dubte, gràcies als especialistes i a Francino per fer-se primer que res ressò també d'aquesta vaga multitudinària que va tindre lloc a Xàtiva la passada de setmana. Poden escoltar el GAC complet a la nostra web a radioxativa.es, però vaja, el que deia, crec que també està bé després de tot riure'ns una miqueta, no? Perquè si parlem de temes delicats i de temes complexos, de la vaga avui també en tenim. Bueno, diuen els experts que no s'haurien de superar els 27 graus en les temperatures de les aules a les nostres comarques. Bé, doncs ahir, segon dia de juny, setzè dia de vaga indefinida del professorat, primer dia de les proves, Pau, amb tots aquests factors, ahir es van superar i sobradament els 30 graus. Per recopilar algunes dades, en Guera, la Canal de Navarrés, van arribar a picos de 32 graus en la seva escola. En el Severí Torres de Castelló de la Ribera, en alguna aula van arribar fins i tot els 35. En Elies Càrcer, per exemple, el professor d'Educació Física enviava a esta emissora, Radio Xativa Cadena Ser, una fotografia de la seva classe en el pati passada la una de la vesprada, en la que se superaven els 42 graus i mig. Una autèntica barbaritat. En Xàtiva, de calor en sabem bastant. Per posar dos exemples, doncs ahir en el Centre de Formació Professional de la Costera, 30 de mitjana en les aules, 30 de mitjana. I en el Cimarro, on recorden l'any passat, doncs va haver fins i tot problemes de salut d'alguns alumnes per calor, van registrar 32 graus a les 9 del matí. Bueno, front a això, l'assemblea de docents que s'ha creat de Xàtiva i Comarques, doncs, torna a posar el crit en el cel i també forma part, sens dubte, d'eixes reivindicacions que estan realitzant avui en el 17è dia de vaga. Ramir Moscardó, portaveu, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: És una autèntica animalada. Bueno, primer que res, gràcies per enviar-nos les fotos, perquè estem preparant una notícia per a compartir-la. Les dades, de veritat, que són increïbles. Això és el dia a dia dels alumnes.
6: Però no és que sigui una novetat, és a dir, perquè ara s'està parlant molt, perquè estem en això de les reivindicacions, i una d'elles precisament és el tema de la climatització de les aules. I quan dic climatització, pareix que estiguem demanant un luxe i estem demanant una cosa que és bàsica, necessària en qualsevol edifici públic. I ja dic, és a dir, no és una cosa nova. Nosaltres fa anys que estem demanant una solució sobre aquest tema. Evidentment, aprofitant la mobilització, pues, és un dels puntals de les reivindicacions.
3: I sobre això, se sap alguna cosa, alguna qüestió? Teniu alguna resposta? O ens esperen encara aquests 20 dies que falten per acabar el curs d'altes temperatures, Ramir?
6: Està clar que és una cosa que no se soluciona d'avui per a demà. Sí que he de dir que precisament avui mateix ha arribat una comunicació de conselleria als centres educatius donant la possibilitat de fer un horari flexible durant el mes de juny i de setembre. De manera que, en concret, els centres de primària, no sabem que en juny s'ajusta també l'horari, acaben a la una, més pront i tal, però ho han ampliat a secundària i batxillerat i centres de formació professional. De manera que cap la possibilitat de que el centre decidisca fer l'horari de 8 a 1, ajustant totes les hores del dia, en comptes de ser de 55 minuts que són, pues serien de 45 minuts. Vaja, és una mínima solució. Evidentment, no soluciona el problema, perquè ja hem vist que a primeres hores del matí estem, ho havíem mesurat a 31 graus.
3: I avui fa menys calor que ahir, eh?
6: Això mateix. És que ja dic que és una cosa que la gent no pot fer-se la idea fins que no ho veu i ho comprova. Estar en una aula en aquestes temperatures és infumable, i a més en xavals és complicat que se concentren i poder treballar.
3: Doncs Ramir, per acabar, com totes les dies que sempre volem fer-nos ressò, tot i que sigui avui més curtet d'esta vaga, d'esta manifestació, d'esta vaga indefinida, volia dir, quins actes teniu previstos per a les pròximes hores?
6: Bueno, per les pròximes hores estem pendents de les, bueno, la mobilització de demà en València, una manifestació unitària que se concentra en la ciutat de València. Així com la d'ahir va ser repartida en les capitals, en Castelló i en Alacant també es van fer, la de dijous es contempla només en València, de manera que siga més concentrada encara. És a dir, que continuem sumant-nos a les accions que s'estan duent en València, el tema de l'acampada que s'ha organitzat en la plaça de la Verge, hi ha gent d'administrativa que ha acudit també, i estem sumant-nos a això. De moment, anem dia a dia canviant les coses i organitzant.
3: Ramir Moscardó, gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres. Una abraçada.
6: Igualment, a vosaltres.
3: Doncs això, 17 dies ja de vaga indefinida. 12:30, escolten l'Hoy por Hoy de Radio Xàtiva, escolten la cadena SER. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas.

0: Hora cero.
1: 12:32 minuts. Anem a parlar de... Anem a seguir parlant de les notícies importants de la vida. El servei gratuït d'atenció psicològica especialitzada per a pacients oncològics i també, sobretot, per als seus familiars que es presta en la Casa de les Dones de Xàtiva ha realitzat, segons hem pogut saber, dades ja, 55 intervencions individuals en tan sols 2 mesos que porta en funcionament. A més, la pròxima setmana, la que entrem, van a començar les sessions grupals, ampliant així doncs una prestació que l'Ajuntament de Xàtiva va assumir, recorden els oients, i si no us recorden, us ho dic jo, després de que este recurs tan important, tan imprescindible, desapareguera de l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva. Amor Amorós és la primera tinent d'alcalde de Xàtiva i regidora. Què tal? Com estàs, Amor?
2: Hola, benvinguda. Bon dia.
1: Molt ben acompanyada.
2: Sí.
1: D'Àngela Lloret, sí. De la Casa de les Dones. Àngela, què tal, com estàs?
3: Molt bé, bon
1: gràcies,
3: dia.
1: Gràcies per vindre. Apropa't una miqueta més al micro perquè els oients es puguen escoltar bé, perquè de segur que anem a parlar de coses molt interessants. Jo, en primer lloc, per si n'hi ha algun despistat o despistada, vinga, comença amb Àngela. Què és este servei per aquí i com s'oferís?
3: Sí, mira, aquest servei és un servei, bueno, en primer lloc, al deixar de funcionar en la Conselleria de Sanitat,

0: estar així en la casa de les dones pense que no és el mateix que estar en un hospital.
1: Clar, és lo que, bueno, lo que tu bé dius, no? I lo que jo intente també sempre. Anem a ser optimistes,
0: sí,
1: pues és de veres que una atenció psicològica, una atenció d'acompanyament en la que estàs passant un procés de o bé de malaltia o bé de dol, pues és un espai molt més acollidor la casa de les dones que no un hospital, que és més gelat, no? Mm-hmm. Aleshores, pues bueno, crec que ha sigut un encert el posar-ho en la casa. A més, també, pues bueno, és una manera també de que és més visible i més estem donant-li també molta publicitat, no?
0: La gent
1: que... De totes maneres, també t'he dit que Montiel, que és la psicòloga responsable en este, la psicòloga que fa l'atenció en la casa, porta més de 25 anys
2: fent 30 anys
1: fent este servei a l'hospital, i per tant, vull dir, hi ha molta gent que la coneix i que, pues que fa ús perquè, bueno, pues, o ha passat o li està passant o coneix algú. Si a mi m'ha passat i després conec algú que li ha passat i ella m'ha ajudat, pues,
0: com puc tirar una maneta?
1: Exacte, el boca a orella també funciona.
0: I aquesta gent, Àngela, aquesta gent que va allí a la casa de les dones, com entra i com és després d'estes sessions, d'este espai segur, podem dir així?
2: Pues a vegades entren pues en la moral molt per baix, en molta por, i jo crec que Montiel, perquè la degueu de conèixer un dia i que vinga ella i ho expliqui realment així, Montiel és una persona que acompanya tot el procés d'una manera que realment a les dones que jo he vist i que conec que les han sigut tratades per ella, les empodera. Les empodera ja no només cara a l'enfermetà, sinó cara a la vida, per afrontar la vida, perquè moltes vegades, ella explicava l'altre dia, ja no és l'enfermetà, perquè i després del càncer...
0: Clar.
2: I després del càncer, pues ella també acompanya en aquest procés. I després del càncer, de tot el tractament, de tot, perquè és com un huracà, el càncer, al final, per la vida de les dones. Jo te vaig a parlar de les dones, ¿vale? Que és el que jo realment sí que veig. I després del càncer, què? Pues ella també acompanya en aquest procés, després de...
0: De les dones i les seues famílies, també, perquè sí. Jo crec que és important que este servei no només és per a les persones, en este cas, afectades, malaltes, sinó també per a les seues famílies, que jo crec que això és una cosa importantíssima.
2: Sí, a veure, jo t'he parlat de les dones perquè és el que jo realment en el meu dia a dia veig, però Montiel veu tant dones com homes. Sí que és de veres que podríem dir que el 90% de les pacients que ha atès són dones.
0: Amor, parlem una miqueta també de quan i com s'oferís este servei, per si n'hi ha cap persona que ens està escoltant i vulga d'alguna manera, bueno, no sé si utilitzar-lo és la paraula correcta, però bueno, vulga sumar-se a això.
1: Sí, bueno, n'hi ha un telèfon que funciona durant 24 hores, que vull dir, és el telèfon de l'associació, i és el 900-100-036.
0: Repetim-lo, que en la ràdio repetis dos vegades.
1: 900-100-036. I funciona les 24 hores. No obstant, la casa sabeu que està oberta de dilluns a divendres de 9 a 9 de la nit. La persona que està en la porta també té tota la informació i també poden, si passen per allí, informar-se. De totes maneres, Montiel està físicament dijous i divendres de matí de 9 a 2. I, bueno, sí que és... necessiten cita prèvia, vull dir que, i si no, pues a través del telèfon de Casa de les Dones també se poden informar.
0: Necessiten cita prèvia, però recordem a ells i les oients que és un servici gratuït.
1: Sí, totalment. Sí, totalment.
0: Això és important.
1: I bueno, tu també ho has dit, que a partir d'ara, en breu, comença ja les teràpies grupals, que també, pues, és una altra manera de acompanyar i de tractar, no? Que
0: sí, també... perquè moltes vegades el càncer en companyia... Bueno, moltes no, sempre. Càncer en companyia se supera
1: millor. Sí, perquè lo que tu comentaves, no? Les famílies, pues que important és que estem rodejats de comprensió, d'estima, de...

0: I bueno, pues també és important i també és un huracà, com ha dit Àngela, per als familiars.
1: Doncs voleu aportar alguna cosa? Jo crec que hem contat moltes coses, eh? I l'oient, jo si voleu, si vos sembla, tornaria a repetir
0: el telèfon
1: i com poden també anar a preguntar, perquè ens escolten moltes persones i aquestes persones doncs, són moltes històries i pot ser ell no o ella no, però el familiar sí, i crec que és important. Així que si podem, per acabar ja, tornar a...
0: El telèfon 900 100 036.
1: Molt bé.
0: Val? I bueno, després també m'agradaria donar... Montiel és una persona molt generosa i també ha participat, i molt professional, i també ha participat en les segones jornades de Dona i Salut en la Casa de les Dones.
1: De les que vam parlar la setmana
0: claro,
1: passada.
0: I ser. També és molt important aquest tipus de prevenció, pues anar repetint-li a tota la ciutadania quins són els hàbits saludables que fan quines són les formes de vida que milloren o que prevenen el patir càncer.
1: Amor amorós, Àngela Lloret, gràcies per vindre a la ràdio. Ho deixem així, que tenim moltes coses en el programa.
0: Molt
1: gràcies
0: bé.
1: Per aquestes propostes, de veres. Una abraçada a les dues.
0: Adéu. Adéu.

0: Eu contàvem ahir a Hora 14, Xàtiva i Comarques es van conèixer les dades de l'atur, de la contractació, que són tan importants, especialment també en els mesos en els que estem, eh? Estem ja en juny, estem a les portes de l'estiu, amb tot el que això, valga la redundància, comporta per a, i sobretot certs sectors. Bueno, en definitiva, per fer una anàlisi una miqueta més profunda i aprofitant que estem també a mig any, saludem a Eduard Gómez, ja secretari general d'UGT a les nostres comarques. Eduard, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Fem primer una valoració inicial d'aquestes dades d'este mes i també, si vols ressaltar alguna de les qüestions, perquè, clar, n'hi han tants paràmetres, tantes dades, tantes xifres. Amb què et quedaries tu, si fos un titular?
1: Pues que seguim amb una evolució positiva, encara que sostinguda.
0: Vale. Bon titular. Ara anem a explicar-lo una miqueta més.
1: Sí.
0: Vinga, explica, compte'ns una miqueta.
1: Sí, a veure, és veritat que a la costera l'evolució de l'atur ve un poc complint el model que han anat donant-se a quasi totes les comarques del nostre territori. Sí. És veritat que ha anat evolucionant positivament en el sentit de que han anat baixant el número de persones parades, però a la costera ha sigut d'una manera moderada, suau, no han tingut puntes excessives, encara que hi ha sectors que habitualment, com és el sector serveis, que és el sector de temporades altes, diguem, que sí que tenen nixes que fan que varien molt d'uns mesos a altres, a la costera és veritat que s'ha donat aquesta situació d'una manera, diguem, molt igualada d'un mes a l'altre, és a dir, no tenim xifres que canvien excessivament, però sí que es va veient una evolució com a tant de grans comarques, es van veient certes qüestions que s'estan millorant, encara que es pot millorar molt més, encara queda molt per fer.
0: I en la Canal, per exemple, que les dades són 165 contractes menys que el mateix mes de l'any passat, a què creus que és degut això? No sé si també té a veure amb l'estacionalitat o amb el territori propi, no ho sé.
1: Es junta un poc tot, la estacionalitat i el territori propi. Quan parlem de la Canal no parlem de la costera, ni parlem de la Safor, ni altres comarques. La Canal té una particularitat que fa que encara es complique molt més. Però sí, la estacionalitat també té molta vora en aquestes dades.
0: En este sentit, Eduard, ho deia jo, estem en el mig any, vull dir, són 6 mesos del que portem de 2026, tot i que ja has fet una anàlisi, te'n demano una altra.
1: Sí.
0: En este sentit, com fem el resum dels primers 6 mesos de l'any i com s'encara, sobretot esta segona és la que m'interessa, com s'encara la resta de 2026 que queda des d'ara fins a desembre? Quines són les vostres previsions, estimacions?
1: Sí, a veure, nosaltres pensem que l'evolució va seguint positiva. És veritat que, com ja dia abans, d'una manera molt moderada, com està seguint a la costera, però tenim un bon comportament d'un sector vital a la nostra comarca. Bueno, està seguint el motor de creixement a moltes comarques, però a la nostra comarca, en concret, com és el sector serveis, si mirem les xifres de l'atur, és el sector que més aturats té, més persones aturades té, clar, crida molt l'atenció, però és perquè és el sector que més genera ocupació i, per tant, sí, la xifra és molt gran, però és veritat que també està generant molta ocupació i és el que més està, diguem, després de la indústria, és el segon sector que més està baixant en persones aturades, per tant, està evolucionant molt bé el sector serveis, un sector vital ara mateix a la nostra comarca, i especialment en temporades, és quasi que hi ha estacionalitat. Parlem de Setmana Santa, de la primavera, de l'estiu, són temporades altes en el sector serveis i això es nota en alguns mesos. Després, el creixement de l'economia, tant valenciana com espanyola, va lligat amb la generació d'ocupació. L'economia, encara que hi ha factors externs que afecten i trastoquen un poquet els plans inicials, com poden ser els conflictes bèl·lics i altres qüestions que afecten a l'economia, però és veritat que tant l'economia valenciana com l'espanyola de moment segueixen una evolució positiva, segueixen creixent, per tant, això genera ocupació i tenim que això no va canviar molt en els pròxims mesos. I després parlem de que hi ha una major estabilitat contractual. Si bé és veritat que encara són molts, i és una de les qüestions a corregir, els contractes temporals, sí que s'ha crescut en el... Jo no diria en els darrers 6 mesos, sinó en el darrer any s'ha crescut en contractes indefinits, per tant, això dona un poc més d'estabilitat, però especialment en jornades completes. És a dir, s'està guanyant més en jornada completa respecte a la parcial, i això... a que el mercat s'estiga assolint d'una manera important. Nosaltres entenem que això també va lligat no sols al marge de l'economia, sinó a la reforma laboral de l'any 2021, que entenem que és un molt important per a donar nostra estabilitat. Però, com ja diria, hi ha moltes qüestions pendents, entre altres, encara hi ha molta parcialitat en la contractació i molta temporalitat en la contractació. Això són qüestions a corregir.
0: Eduard, jo no sé... T'ho pregunto també perquè, com també t'encarregues, per exemple, de la comarca de la Safor, i sabem que la Safor, per exemple, ara en estiu, doncs és una comarca amb molta demanda turística i amb el que això implica també, com bé deies tu, el sector serveis i sobretot també el sector de l'hostaleria, del turisme, en definitiva. Existís un... no ho sé, pregunta, insistís des de la ignorància, però existís un trasbassament de treball, per dir-ho d'alguna manera, de gent, per exemple, de la costera, de la Canal o de la Ribera, que, per dir-ho d'alguna manera, fa l'agost a l'estiu, per exemple, a Gandia, i després torna, o d'això no teniu dades més concretes, no ho sé.
1: Sí, tinc dades del propi Ajuntament de Gandia.
0: Ah, sí?
1: Perquè vale. Participe també a la mesa de diàleg social, sí, a la mesa, sí, al Consell Econòmic també de l'Ajuntament de Gandia, i sí, és evident, perquè a més hi ha un problema clar de vivenda a la ciutat de Gandia. I entre altres qüestions, el problema on es veu més evident i es genera encara d'una manera més important és en la temporada alta, és a dir, venen molts treballadors d'altres comarques, com aquests costaneres que, a més, que limiten amb la Safor i que, sí, com pugui ser la Ribera o la Costera, i venen a residir a Gandia per a treballar en la temporada d'estiu. Això és habitual i cada vegada més, a banda, evidentment, de la població migrant, que també ha anat creixent en els darrers anys i també ha fet que hi hagi més necessitat, evidentment, també de vivenda.
0: Doncs, Eduard, t'agraïsc que ens hagis fet esta anàlisi i també que hàgim fet una previsió del que, humilment, i amb les dades que teniu i que sabeu, perquè la bola d'adivinar no la tenim ningú, però bueno, que hàgim fet també una previsió per a les pròximes setmanes, per als pròxims mesos. Gràcies per estar en Ràdio Xàtiva, gràcies per estar en la cadena SER. Una forta abraçada, Eduard.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: esta hora toca saludar a Carlos Beltrán, cap de cuina de l'Hotel Montsant de Xàtiva. Avui a través de la... Això és una expressió molt antiga, però que la gent de la ràdio continua dient. A través de la via telefònica. Carlos Beltrán, hola, com estàs, amic?
1: Molt bé, Jordi, i tu?
0: Estàs super... Jo bé, gràcies per preguntar. Estàs ocupadíssim o què? Ja s'han acabat les comunions? Com aneu en el Montsant?
1: Pues estem rematant, ens queda una setmaneta, dos diria, sí. Màxim, de celebracions així a comunions, després ja passem a bodes, després suposa que en l'estiu arribarà una pauseta,
0: sí.
1: Però molt breu i a tope, fins a cap d'any. Ja.
0: Sol arribar una pausa en estiu, però per què? Perquè bueno, la gent se'n va o perquè...
1: No, és pausa de perfil de client, no? Al final de la celebració se pausen un poquet i arriba la gent de vacances, no? Que està una setmaneta amb vosaltres en l'hotel,
0: disfruta
1: un poquet d'un altre ambient. Sí.
0: Vale. Bueno, que també està guai. No sé si enguany també teniu previst fer eixos sopars que fèieu l'any passat con música incorporada, que estaven superguais.
1: Pues mira, estem debatint, estem veient a veure què puguem portar o no fem res o no sé, estem ahí encara pensant a veure.
0: Vale, sí. Pues, quan ho tingues clar ens ho dius perquè jo estic segur que els oients, a més sé de primera mà que alguns oients van estar allí i ens van dir que els va encantar, o sigui que quan sàpigues ens ho contes, vale?
1: Sí.
0: Tot i això... Hem de dir que esta és la penúltima secció. Claro, és que ja estem acabant, la temporada, en veritat. A partir de juliol anem a començar ja la temporada d'estiu amb noves seccions, nous col·laboradors, les vacances per a vosaltres també, que ben merescudes les teniu.
1: Sí.
0: I hem de dir que estem preparant, bueno, una cosa molt xula per a tancar la temporada en la secció de cuina. Jo crec que a la gent li agradarà molt.
1: Sí.
0: I també t'he dit...
1: Sí, sí.
0: A Carla, a tu i a mi, que som els que l'hem de fer, encara ens agradarà més. Hasta ahí puedo leer.
1: Venga,
0: una i 12 minuts. Feta la presentació, Carlos, de què parlem avui?
1: Pues avui portava un producte de temporada que és molt xulo, que ja s'està acabant de fer, bueno, quedarà una setmaneta,
0: sí.
1: Si el temps mos deixa, que és el níspero, que jo crec que... Bueno, tu tens níspero, no?
0: Jo tinc níspero, sí, jo tinc níspero. Sí. Pues... El que passa és que te n'haguera portat, però això ja s'acaba la temporada també. O sigui, el meu níspero ja se'n acaba.
1: Ja, bueno, ja no n'hi ha.
0: Níspros, nyespros, nyispros, nísperos... N'hi ha tants noms per a dir-ho,
1: sí.
0: que com tantes maneres de menjar-se-lo, no, Carlos?
1: Correcte, sí. Jo sempre l'he dit níspero, però no sé, per comoditat, jo suposo que lingüística és més fàcil, no? Però sí, n'hi ha moltes maneres de menjar-se el níspero. Jo, bueno, hem fet un platet ara en Montsant que ens ha sorprès perquè no esperàvem que anàvem a fer amb el níspero tan bona combinació com el que hem fet en este plat, que és un entrant molt fresquet per a l'estiu.
0: Què és?
1: Pues mira, hem fet un ajo blanco tradicional,
0: sí.
1: La base tradicional, però en llet de coco, i després en el níspero el que hem fet per acompanyar este plat, sabeu que el ajo blanco pues, sempre va tradicionalment pues, acompanyat en raïm, no? Raïm blanc, bueno, hi ha moltes versions, no? Pues bueno, pegant-li la volteta un poquet a aquest emplatat tradicional, vam pensar que el níspero casava molt bé en els sabors que estàvem trobant, no? en el ajo blanco, no? I entonces, per donar-li aquest toc més d'ací, li vam fer el níspero, no? Sense tractar-lo a penes, no? El fem a la brasa un poquet, que ara explicarem com
0: el
1: fem a la... Sí, però si tu ja saps que jo tot ho passa per la brasa. I el níspero no podia ser més. I el que fem és això, o sea, no el cuinem, perquè clar, el níspero saps que és una carn molt blaneta, no? Que si la cuines molt, pues, al final se fa un puré o se fa molt blaneta, no? Inclús s'oxida, no? Que és el que es passa en el níspero quan el pelem, no? I li llevem els ossos de dins. Si el deixem molt de temps en la taula, veureu que s'oxida, no? Que se fa negret, així, no? Que ja no
0: està
1: vistosament. Pues bueno, nosaltres el que fem és aquest níspero, li llevem tota la pell, li llevem el que és l'os principal de dins, que té diversos ossets, el deixem ben net, el tallem en quadrets molt, molt, molt xicotets i el passem per la brasa com? En una, nosaltres diguem una sartén de forats, però en realitat és un colador.
0: Ah, vale.
1: Sí, en realitat és un colador que ens permet això, que no se cuine excessivament, però que agarre ese aroma a fumat, no? de la brasa tradicional. I te dic jo que està espectacular el plat, eh? Ja si tens oportunitat de pujar a Montsant.
0: Pues no te dic que no, perquè a més, a mi sempre m'agrada molt la versatilitat d'este... d'este... bueno, és una fruita, no? D'esta fruita.
1: Sí, sí,
0: vale,
1: sí.
0: Vale, és que jo recorde que... Bueno, que segur que coneixes també... una vegada, Francisco Cano, el Chato, que té un restaurant en la Nucía, molt, molt recomanable també, vaig anar una vegada i em va dir, claro, que allí en la Nucía, al costat de Calloso, que és, per dir-ho d'alguna manera, el paradís dels nyispros, no? Va dir, tinc un arròs de nyispro amb galera. I jo vaig dir, com està això? Com està això? Bueno, te dic que he provat arrossos bons, eh? Però era un melós de nyispro i galera que en la vida, eh? O sigui, en la vida m'hauria imaginat que un nyispro pot estar en un arròs, Carlos, o, en, o que... passar-lo per la brasa.
1: Sí, no, jo és que, saps què passa? Que a vegades les limitacions culinàries les posem nosaltres, eh? Perquè són aliments que al final... si deixes de pensar, no, en el que és i tal, se pot fer moltes meravelles en la cuina. Al final sí que coneguem el nyispro, al final se tracta moltes vegades com un... com, un,
0: sí, com el postre o com algo fresquet o pa perenar.
1: Sí,
0: o, no?
1: Exacte.
0: En plan, bueno, va, si... pieza de fruta.
1: Exacte. Entonces ya, si ja entrem en ese, encasillament, no? Pues ja és difícil pensar en altres plats, però la veritat és que té molta versatilitat i la veritat és que té un... una carn, no? una textura que a tots els aromes li venen bé, perquè al final és l'únic que té, doncs, és el dolcet i set tradicional de la fruta, no? Que sempre tenen, però al final se pot combinar en milions i milions de combinacions de
0: que
1: sabors.
0: Ens donaries una recepta de nyispro?
1: Sí, mira, nosaltres ara estem fent este plat que t'he comentat abans a la brasa i després estem fent ja més comú i més tal, un confitat, no? Que tu saps que a mi m'agraden molt els postres.
0: Sí, ai, que bo, sí.
1: I també és un consell per a la gent que té nyispres com tu, que ha pogut recolectar el que se conserva i aguanta més temps, no? Al final, si tinc un cabàs de nyispres, si no, no arribo a consumir-los tots, pues un mètode de conservació per a la resta dels mesos podria ser un confitat, no? Mm. Al final, el que fem és pelar bé el nyispro, li llevem l'os. Dins de l'os n'hi ha com una... Bueno, n'hi ha diversos ossets. N'hi ha una capeta que n'hi ha que llevar-la, que és com una pell més dura, que això al final molesta. Tot això se repela bé i se pot tallar en trossets xicotets, deixar-los en ser... això ja és un poquet a gustos, no? Mm. I jo el que faria seria un almíbar, diguem... tradicionalment sucre i aigua, no? I n'hi ha diversos almíbars. Jo el que sol fer per a aquests casos és la mateixa quantitat d'aigua que de sucre, ho posem a bollir abans de posar el nyispro, eh? Que se fonga tot junt, fem ixe almíbar, es refreda un poquet, no del tot, i s'introduixen tots els nyisperos dins d'este almíbar. I el que fem és, si tinguem l'oportunitat, envasar el buit, pues, seria lo ideal, però bueno, els que no tinguem l'oportunitat en casa, no?
0: Jo no la tinc.
1: Seria ficar-los dins d'eix almíbar, dins dels pots de cristal.
0: Val? Fer conserva de tota la vida, no?
1: Exacte, els tradicionals que tinguem de cristal en la tapeta. I en una olla bollint, pues, fer ixe tancament a pressió, diguem, va? Perquè ens conserve millor. I això seria una recepta que estem fent, el que nosaltres la fem en altres mètodes més professionals de cuina, no? Perquè podem. I és per acompanyar en un gelat de poma. O sigui, seria la poma dolça en el nyispro. És un postre especial, sí, que són dos elements, però és que està tan bo que no, és que no cal afegir-li res més a aquest postre.
0: Quina meravella. Carlos Beltrán, cap de cuina de l'Hotel Montsant. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Ai, per cert.
0: Sí, què?
1: Perdona, que es m'olvidava, que
0: vam, no, estar comentant,
1: vam estar comentant tu i jo fora de la ràdio un dia que ens vam veure tal, que estem fent ara, precisament en el NIS, però un col·laborador de vosaltres, que se pot dir la marca?
0: Sí, claro. Sí, sí,
1: paga, vinga, sí. Va, és el Corte Inglés.
0: Vale, sí. Vale, ah, claro, pues sí, que ens ho vas contar, sí.
1: Sí, sí, pues el Corte Inglés, el Montsant i Carlos Beltrán pues estan fent una promoció del nyispro bestial.
0: ¡Vamos!
1: En tots els supermercats d'Espanya he deixat una recepta en la secció de la fruteria del Corte Inglés del supermercat.
0: Vale.
1: Al costat del nyispro, en un QR se poden descarregar aquesta recepta, que és el ajo blanco que estem fent de Montsant.
0: I estàs ahí, tot guapote, també t'has de dir, que la gent pot veure en les xarxes socials que ho vas compartir no fa molt, molt, molt guai.
1: Sí. Tot juny ahí.
0: Per cert, una cosa, sí. M'acaba d'arribar una imatge a l'Instagram de Radio Xativa Cadena Ser, d'una persona que no vaig a dir el nom però que crec que coneixes, de tu mateixa realitzant esta connexió telefònica amb ulleres de sol, amb camiseta blanca, t'han pillat, Carlos Beltrán, això no és el Montsant. Què estàs, per ahí no, de juerga o què?
1: Pues, vaig a confessar, estic en mitad de la carretera, en la roda, en un bar de carretera, que ara mos menjarem uns torreznos i un Miguelitos.
0: I Miguelito de la roda.
1: Estem de camí a Madrid, que anem a veure el Papa.
0: Ah, ollons. Però
1: el Papa del reggaeton.
0: Ah, el Papa del reggaeton, a Bad Bunny.
1: Sí, estem anem esta nit al concert.
0: Hola, que guai, que guai. Escolta, pues, disfruteu-ho moltíssim de Bad Bunny. Mira, si vols, tanquem amb Bad Bunny, te pareix?
1: Sí, jo...
0: Així aneu agarrant força.
1: Vinga, va.
0: No vos veurem ahir la caseta aixa famosa que s'està fent viral,
1: No vaig a perrear tant.
0: Podria ser, però no estaràs perquè no vols tu. Que ho sàpigues.
1: No.
0: Carlos, que tingueu molt bon viatge, guapo. Gràcies per estar amb nosaltres.

0: I diran els oients, Jordi, t'has tornat loco a les portes del Corpus posar música fallera? No. Està tot més que justificat, perquè res, fa unes dies, fa hores, encara podem dir que fa hores, Xativa va conèixer a les seues falleres majors per a este 2026. Va ser aquesta famosa telefonada, aquesta tradicional telefonada per part de l'alcalde. Coneixíem els dos noms de les falleres majors per a la ciutat en este pròxim any 2027. La primera, la fallera major, és Cristina Vidal, té 23 anys, pertenes a la comissió El Cid Plaça de la Trinitat i ens atén, en este cas, al telèfon per motius de faena. Cristina, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres i així a l'estudi vas a permetre'm, perquè estic molt, molt ben acompanyat, en este cas, de la fallera major infantil, Carlota Bercher. Carlota, què tal? Com estàs? Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres i el nostre estimat amic Paco Cisternes, president de la Junta Local Fallera. Paco, com estàs?
3: Molt bé, bon dia.
0: Gràcies per vindre. Bueno, ja les tenim així, no?
3: Sí, ja les tenim. Ja. Comencem ja el que és la carrera de l'any este.
0: Carlota, com estàs? Bueno, primer que res, enhorabona. Com has viscut este moment?
2: Molt contenta i molt feliç i un poc nerviosa.
0: Un poc nerviosa. I Cristina?
1: Molt bé, la veritat. Molt ben acompanyada i molt contenta.
0: Bueno, com penseu que serà este exercici que ja comença, Cristina? Molts mesos per davant, molts actes, però sobretot molta festa i molta il·lusió, no?
1: Sí, sobretot molta il·lusió i moltes ganes de començar.
0: Com t'ho imagines?
1: M'ho imaginé rodejada de la gent que estime, tots els xativins, i molt bon ambient i que faci solet.
0: I que faci solet. Carlota, tu com t'ho imagines? Com t'imagines este pròxim any?
2: Molt emocionat, molt divertit i m'ho passaré superbé perquè estic molt bé acompanyada amb les meues dames i els meus damitos i en la Junta Local Fallera.
0: Ai, Carlota, que no t'ho he preguntat a tu. De quina falla eres i des de quan eres fallera?
2: Soc de la falla Molina Claret i soc fallera des de que vaig néixer.
0: Molt bé, molt bé. I Cristina, des de quan és fallera?
1: També des de que vaig néixer.
0: Ah, bueno, ja està, aleshores vols bé de família. Paco, com s'enfronta amb tanta previsió, amb tanta antelació, tants mesos? Com estan ja les previsions per a aquestes falles 2027 que teniu en ment?
3: Bueno, com sabem, diguem que anar lo que és dia a dia, setmana a setmana, acte a acte, i vulguis o no, tant lo que és l'acte de elecció de falles majors no és una setmana lo que es treballa, sinó que des de falles...
0: Explica-ho, que això és molt interessant, que la gent no ho sap, això.
3: Des de falles, ja acabes falles i ja està lo que és, diguem, en els actes que venen i ara mateix el que és reunions per nosaltres internes, com per esta vespranit, perquè ja han dit mos quedem a sopar i sí, treballant per lo que és els actes i també el que dic, reunions perquè tinguin que tancar lo que és l'any tant en empreses que mos subministren o com per exemple el que és el tema d'orquestes i demés, que avui no tenen bolos el que és allà, que entonces nosaltres tinguem també els actes ahí.
0: Com han sigut aquestes jornades de convivència per arribar fins ací, Paco? Com ha sigut això?
3: Bueno, la convivència és la d'elles, no? Nosaltres el que tinguem que fer és, des de Junta s'ha fet el buscar el que és jurat, de fet el va buscar una persona, i ho dic, i ho vaig dir ja, que jo no sabia res hasta el dia que van vindre, o sea, no es coneixia tampoc, ¿vale? I són, com bé se va anunciar, gent de falles, gent de falles que coneix el que és les falles i coneix també, té que conèixer el que és la gent, perquè avui, si no, el jurat estava molt ben composat.
0: Doncs pregunte a les protagonistes, en este cas, Carlota, com van ser aquestes hores de convivència, com va ser?
2: Molt bé, molt emocionant i molt divertit, un poc de calor, però molt bé, m'ho vaig passar superbé.
0: Què vau fer? Conta'ns, el que ens pugues contar.
2: Ens vam anar a l'Hospital Antic a fer ahir la crida. Després ens vam anar al Cira, a un museu, i després vam tornar ací a dinar, i després ja ens van portar a casa, ens van canviar i ja vam fer l'entrevista amb el jurat.
0: Cristina, com van ser aquestes hores també que ens acaba de contar Carlota?
1: Les passarem molt bé, van ser un rato superagradable amb els jurats i la junta, ho passarem molt bé en el Cira. Sí que de veres que... passarem calor, però bueno, molt bé, molt... Ho passarem molt bé.
0: Cristina, Carlota, Cristina, ja vos anticipe que com sou dos persones amb el nom molt paregut, que comencen per ser, vaig a enganyar-me moltes vegades, ¿vale? O sigui, que ja me podeu perdonar.
1: No,
0: però Cristina, com va el tema dels tratges, de les vestimentes, etcètera, etcètera? Com ja estàs preparant-te coses? No ho sé.
1: Sí, ja ho tinc, ja he començat perquè tinc la indumentarista a casa, entonces...
0: Ah, va. Com és això?
1: La meva mare és la meva indumentarista, sí.
0: Vale. Se li ha girat faena a ta mare, eh?
1: Sí. Bueno. No, però ho tinc molt bé. Per tindre-ho en casa ho tinc molt a la mà i, bueno, que millor que la teua mare per a fer-te estratges.
0: I tant, que de segur que viu també d'una manera molt intensa,
1: sí.
0: Estes falles quan també ho faran els pares de Carlota. Ells com estan nerviosos o algo també? Imagina que sí, no?
2: Sí, estan un poc nerviosos, però molt emocionats i contents.
0: Tu ja tens també, clar, els estratges, estàs mirant-te, com és això?
2: Sí, estem mirant teles i penetes i adreços, però encara no ho tinguem tot clar.
0: Però per a este divendres, que és la presentació oficial, sí, no?
2: Tingueu
0: tu també, no, Cristina?
1: Sí,
0: tot
1: sí.
0: Ok, no? Tot ok. Paco, este divendres, on, com, hora, lloc de la presentació oficial?
3: Bueno, este divendres és a les 8:30, lo que és en els jardins del Palaciet. Començarem lo que és la presentació pública, diguem, de les falles majors, lo que és enguany, i de les seues corts d'honor, que també estan lo que és ahí i... lo que volia dir, que ho disfruten tant elles, els xiquets acompanyants que porten, i les famílies que també estaran lo que és ahí, pues com ve a dir Carlota, un poc nerviosos per darrere, però tindran que passar-lo i viure-lo també.
0: Vinga, doncs, acabem. Cristina, comença per tu, que sé que has tret temps de baix de les pedres per atendre'ns, tampoc vull furtar-te molt més temps. Simplement, als oients que ens estan escoltant, que servisca este moment també de presentació i sobretot de desig de com van a ser per a tu estes falles de 2027 sent la fallera major de Xàtiva.
1: Primer m'agradaria donar-los gràcies, estic molt agraïda per haver sigut triada com a màxima representant de la Festa Xàtivina. M'agradaria passar un any acompanyada dels fallers i falleres de Xàtiva i passar-ho genial, perquè és realment a lo que anem. I intentaré dur aquest càrrec amb responsabilitat i respecte que Xàtiva mereix.
0: Cristina, gràcies per estar amb nosaltres a Ràdio Xàtiva,
1: a
0: la cadena SER, que vagi molt bé. Una abraçada molt
1: igualment
0: forta. Carlota, també, el micròfon és teu, el mateix que acaba de fer Cristina. Si vols enviar algun missatge, com esperes que seran aquestes falles?
2: Molt divertides, perquè estic molt bé acompanyada amb els presidents i falles majors infantils i amb la meva cor d'honor, i pense que no sé quan anem a passar superbé i espero fer-ho molt bé com a faller major infantil de Xàtiva, i espero que tots estiguem molt contents i molt units per la festa fallera.
0: Carlota, moltes gràcies i que tingues molt bones falles, eh?
2: Gràcies.
0: I el presi, què?
3: Què espere de l'any?
0: Quin desig enviem després de...
3: Pues que a elles heu dit que ho disfruten, que dia que passa, dia que no torna, són paraules repetides, però aquestes paraules són aixina, dia que passa, ja ho sabem. Dia que passa en la vida, dia que no torna, i el que n'hi ha que fer és disfrutar l'any, conviure les falles, les comissions i tot el poble xativí.
0: Que tingueu molt bones falles i les contarem com no pot ser d'altra manera, sí, en la cadena SER. Adeu.
3: Moltes gràcies.

avui està comportant-se una miqueta més la qüestió, eh? 31 graus ara mateix tenim en el centre de la ciutat de Xàtiva. Ja tenen a la nostra web a radioxàtiva.es, allà tenen una investigació, bueno, una investigació no, un reportatge, una notícia que hem elaborat recopilant les dades de molts centres de la costera, de la canal, de la Ribera Alta. Gràcies als profes, que ens escolten i que ens han facilitat també aquestes temperatures i aquestes fotografies d'una jornada de la d'ahir, que va ser, bé, bastant complicada, no?, per calor, i demà s'esperen també moltes altes temperatures. Tot això en plena vaga educativa. Bé, en definitiva, tenen la informació al nostre web, a radioxàtiva.es, allà la poden llegir, la poden veure i la poden disfrutar. També la poden escoltar, com sempre, i poden recuperar este programa i tots els de Radio Xàtiva Cadena SER a través de la nova app de la SER. Gràcies per estar a l'altra banda. 2:17 actualitzem la informació amb Fèlix, amb hora 14, Xàtiva i Comarques, i ara 7:20, la ventana de Xàtiva i Comarques, que ja els avance que avui és gravada, perquè estem preparant una cosa molt especial per al divendres. No puc, hasta ahí puedo leer. El divendres, a la primera hora, n'hi haurà una entrevista especial, ¿vale? Anem a deixar-ho així, i l'hem de gravar esta vesprada. Així que, no m'ho tinguen en compte, avui la ventana estarà gravada. Gràcies per estar a l'altra banda. Adeu.

0: Arriba el bon temps, arriben les activitats a l'aire lliure, la cultura a l'aire lliure i també, com no pot ser d'altra manera, la música de banda i tot allò relacionat amb ella, no només les bandes de música, sinó, per exemple, les escoles de música, també amb activitats a l'aire lliure. Ja les nostres comarques estan preparant-se per a aquestes activitats comarcals que fan cada any, bé sigui a través de trobada, bé sigui a través d'encontres, de concerts, etcètera, etcètera, etcètera. Nosaltres anem a fer parada avui a la Canal de Navarrés, perquè el pròxim dia 6 de juny tindrà lloc la 21a edició de l'Encontre d'Escoles de Música de la Canal de Navarrés, englobat dins d'aquesta campanya d'activitats comarcals, en la localitat de Agna. Antonio Starlik és l'encarregat, el president, el delegat comarcal, no sé exactament el títol, Antonio, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana de la Canal. Antonio, com estàs? Bona vesprada.
1: Bueno, el president comarcal.
0: President comarcal, clar, és que com aquests noms també van variant i canviant, dic, no sé, a veure si...
1: Sí.
0: A veure... Bueno, en primer lloc, com esteu? Com esteu ja preparant per al dia 6? I en què va consistir esta trobada d'escoles? Perquè jo, com a músic de banda, t'he dit que he anat a moltes trobades de bandes de música, però d'escoles no tinc molt clar exactament el que és.
1: Sí, anem a veure. Fem tant la trobada d'escoles com la de bandes. Mm. En aquest cas, este cap de setmana, el dia 6, fem la d'escoles i el que això consisteix en que tots els xiquets de les escoles de música de la comarca, de la Canal de Navarrés, s'ajunten o es ajuntem en un poble que totes les bandes fan l'esforç perquè tot això se puga produir i la federació també. Uh-huh. I nada, doncs per això els xiquets quedarem enguany en Anna. Uh-huh. per a bueno, passar una vespraeta, que fem alguns jocs allí perquè puguen divertir-se, que al final és el que millor podem fer per als xiquets.
0: Per als xiquets, clar.
1: Correcte. Són també un poc els jocs musicals, ja que són escoles de música.
0: Clar.
1: Després també fem un assaig allí que ensenyaran un parell de peces.
0: Un assaig conjunt?
1: Sí, toquen en conjunt. Ahir n'hi haurà uns 350 xiquets.
0: Uau.
1: Tocant tots a la vegada. Primer faran un assaig, després ja s'hi fa un passacarrer cada bandeta juvenil per al seu compte. Mm. En alguns casos ajuntem dos bandes i fem un passacarrer pues, un poquet perquè la gent ho veja, per cridar a la gent pa anunciar-li de que anem a fer el concert, i el concert consisteix en tocar dos peces. Mm. Que en este cas és de dos compositors locals, ja veteranos. Mm. i que això és ho solen fer a Xina.
0: Sí.
1: I nada, pues, després farem allí el concertet en les dues peces perquè els xiquets estiguen tocant tots junts i, bueno, visien la música també un poquet, no soles en els de la seva bandeta, sinó en els de tota la comarca.
0: És que és el que anava a dir-te. Jo recordo aquestes trobades i aquests encontres quan jo era... Bueno, un músic sempre és músic, però anem a dir quan era músic en actiu. Jo recordo que era un dia de festa i un dia també de, com bé dius, de conèixer a gent d'altres pobles, d'altres municipis de la teua comarca que habitualment doncs no estaves amb ells i es creaven vincles que fins i tot després, ui, més encara en comarques com aquestes, en les que són molt d'eixir a tocar pel carrer, et veies i anaves creixent junt amb aquestes persones, i et veies, jo què sé, a una entrada de moros, a unes falles de Xàtiva. Era molt xulo, i aquest esperit continua estant així, no?
1: Clar, és important ajuntar, perquè anem a veure, fronteres ja no existeixen ni en els països. Llavors, en els pobles, moltes vegades n'hi ha com una frontera ahí antiga, però...
0: Sí, una rivalitat així que no té sentit, no, vols dir?
1: Correcte, però tot això, pues, jo ja no ho veig així i quasi que no ho ha viscut. Llavors, els alumnes, tinguen l'edat que tinguen, s'ajunten del poble costal, de l'altre poble, i fan ahí un vincul que després se passen ells mateixos els números de telèfon, que ara pues, tot per WhatsApp i demés.
0: I l'Instagram, es passen a l'Instagram.
1: Claro, i te fa falta uno pa anar a tocar a un puesto i mira, pues entres ahí i com si estàs present habitualment, perquè això jo sempre he dit que és com la família.
0: Sí.
1: La família, tu pots tindre un familiar molt directe, però si no el veus en anys, deixa de ser família, perquè no, ja no tens contacte amb ell. Però una volta, tu en uno tens un vincul que prou sovint estàs tenint contacte amb ell, pues és important, perquè se crea una relació molt bonica, i això és una cosa que és musical, que t'ho passes bé, que toques en les bandes, que al final tot això és bonic i en això no fan ningú mal.
0: Quina és la situació ara mateixa de les bandes de música de la Canal de Navarres? Perquè sabem que després de pandèmia va ser una època complicada, després va vindre la Dana també, per si no teníem prou. Nosaltres és de veres que, per exemple, la Dana no es va tocar, però sí que la pandèmia va fotre molt a les escoles de música, ja que estem parlant d'una trobada d'escoles de música. Quina diries que és la salut de les escoles de música i també de les societats musicals de la Canal?
1: Sí, bueno, en la Canal, a veure, n'hi ha banda que no té molts problemes en crear alumnes, n'hi ha banda que sí que li està costant un esforç molt gran de fer escola, perquè al final pues, també competeixes en que els xiquets volen anar al futbol, volen anar al bàsquet, que també és important, perquè el deport és important, ¿vale? Però tens que un poc que competir en això, perquè si es quadra el dia de classe és un poc complicat. Sempre tenen que estar ahí un poquet, per lo menos lo que són les bandes, tenen que estar fent ahí un poc les càbales per intentar arreglar-ho, perquè els alumnes puguen arreglar-s'ho, puguen vindre, perquè al final les escoles de música sempre tenen pèrdues de diners, perquè no, una escola de música no dona diners en si, perquè els pares sí que paguen una quota i demés, però no n'hi ha prou alumnes per poder cobrir això. I les bandes tenen que fer un esforç molt gran per poder pagar als professors, per poder mantenir aquesta escola de música. Això no és...
0: I les famílies, sí, clar, no, i és que al final és una de les coses que parlem també, les escoles de música no només serveixen, igualment això és la meva impressió, Antonio, si vaig errat em corregisses, però no només serveixen per a fer futurs músics, sinó per a crear un vincle, una xarxa de poble també. Vull dir, tu abans deies el futbol, deies, sí, la gent va a futbol o va a anglès, o... sí, però la gent que va a l'escola de música, la gent que sense desprestigiar res, però la gent que toca un instrument, és diferent l'ambient que es crea, i els llaços que es creen.
1: Al final te crees és com la teua segona família, ¿vale? Perquè passes moltes hores junts, ara te'n vas a tocar una setmana a les festes d'un poble, i passes una setmana, dia i nit, quatre hores, amb moltes persones. És com una segona família. ¿Vale? I això és important per a aquests xiquets, que també aprenen a treballar en equip. ¿Vale? Perquè en una banda no toques tu soles, toques més gent, i aprens a treballar en equip, aprens a defendre quan tu no tens un problema, aprens a escoltar els demés. Així s'aprenen moltíssimes coses, moltíssimes.
0: Antonio, importantíssim això que estem parlant, i importantíssim també que els pobles any rere any i els seus ajuntaments es volquen. En aquest cas, el torn ha sigut de Agna. Imagina que l'Ajuntament, amb Miguel al capdavant, doncs s'haurà volcat també en aquesta proposta, no?
1: Sí, jo, per lo menos, des que jo estic, no he tingut problemes en ningun ajuntament. Al revés, els alcaldes, consejals, independentment del partit de cada un, s'han volcat sempre en el tema, perquè al final això és cultura. Així no n'hi ha un color, un altre o el que siga. Així, això és cultura. I és la banda del poble. ¿Vale? Entonces,
0: sí,
1: al mateix temps, aquesta banda del poble ha arrastrat a les bandes d'alrededor, perquè cada any ho fem en un poble. I la veritat és que els ajuntaments estan fent molt per la labor. En aquest cas, Anna, que toca un guany, també estan fent un esforç en que tot isca bé. I això és bonic, que t'apoye l'ajuntament, que estiguen ahí.
0: Sí,
1: important,
0: sí.
1: Perquè si l'ajuntament, l'alcalde, qui siga, ho posar en difícil, això seria molt complicat de fer, molt complicat.
0: Doncs el que ens queda, Antonio, és preguntar-te hora, lloc d'este encontre, d'esta trobada d'escoles de música, i escolta'm, si la gent que no siga músic pot apropar-se també.
1: Així com vindre, tot el món va fer-se en un espai obert, que això se farà en la Meda, que diguem, que és on està el Palacio de los Condes de Cervellón, es fa allà en el carrer, que està guardat al públic, pot vindre tot el món que vulgui vindre a veure-ho, sense cap de problema, i això a les 5:30 els xiquets ja estaran tots per allí en els jocs i fent coses, faran l'assaig allí, i a les 7:30 se fa el desfile i el concert, i després ja tinguem un soparet preparat per quan t'acabem.
0: Molt bé, això no pot faltar.
1: Reposar forces.
0: Eso es, això no pot faltar. Antonio Starlic, gràcies per estar amb nosaltres a Radio Xàtiva, la cadena SER, per a contar-nos doncs onzena trobada d'escoles de música de la Canal de Navarrés, Agna, 6 de juny. Gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé, que ara mateix estem escoltant bastant mal. Una abraçada. Adéu.

0: secret.
1: Vaig tenir l'ocasió aquest passat diumenge de fer d'anfitrió d'uns estimats amics de l'entorn de Gandia, capital de la Safor, i ja sabeu, curiosa rival turística en allò de qui arrima més el foc a la seva sardina, en allò que a la família Borja es refereix. Més enllà d'aquesta, per altra banda, absurda disquisició, qualsevol visita forastera m'impel·lís sempre a fer un personalíssim exercici consistent en tractar de veure la meva ciutat en els ulls d'algú que no la coneix o no massa i que comença a descobrir paisatges, monuments i espais amb les seues pròpies històries, els seus propis habitants i els seus propis...

la que entengues per què. O el papo que te puja quan nomenes l'ús que se li donava al lli i al cotó per a fer el paper de Xàtiva. O quan algun despistat li contes que un tal Botifarra, un tal Raimon i un tal Feliu Ventura són fills d'aquesta ciutat. I vostès diran, i la reflexió d'avui? Avui no n'hi ha reflexió. Avui sols em posa els ulls d'un foraster i done gràcies per tot el que està al meu voltant.

La ventana de Xàtiva i Comarques. Con Jordi Company. Radio Xàtiva, Cadena Ser, 94.6 FM.